0: Felicitació, som el conseller de la Junta de Població de l'Alma de Dicció de Cap del Fet i Gràcies, Vendus. Jo també, Gràcies.
1: S'acabó de repassar.
2: S'ha dit, sir.
1: Se saca de passar pels públics, no es pot atacar els fangs que ha vist la colònia de Jean Bastó, jo s'ha fet des de la gerenda per anar a dur-se a canal de repeat, please, de que s'ha canal de comunicació, el VX3, o que no m'ha fangs.
2: Us ha vet, nef. Us ha quedat, nef.